0: muy buenas sensaciones y luego con la llegada de Arnau Tenas como último refuerzo, el equipo volverá a jugar el jueves a las 10 de la mañana contra el Al Ittihad.
1: Hoy por hoy Baleares.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la sandía negra sin pepitas entera a 65 céntimos el kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la pechuga de pollo al corte a 5,99 euros kilo y la empanada de carne con guisantes bandeja de 2 unidades a 3,60 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
5: En 20 minutos vuelve la información de las islas. Continúan las Hoy por Hoy.